senyores i senyors, com que de discursos no n'he fet mai i no sé si en sabria, he pensat que els explicaré un conte. El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa i que per aquest motiu sovint s'entrebanca.